0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç, il·lusió i vocació, sens dubte, de servei públic, pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts més, de pura energia i música, i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Lu i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Lu, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

les 7. Cançons que quan les sents et porten molts records. Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez, 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu, una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 8. Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies.

0: Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui al carrer. Organitza Oxigen.
1: Ei, tu!
2: Sí, tu! El segon dissabte de cada mes tens una cita. Arriba a la trobada, a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada, sopar, música.
1: Boi!
2: Reserva al 972 32 69 32 o a info@barcarola.com. Barcarola de S'Agaró. Ens veiem a la pista.
3: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
4: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
5: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
6: La ràdio de l'Empordà. Una passió de primera. Un sentiment de primera. I, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
7: Aquest diumenge a les 9 del vespre, Girona-Mallorca.
6: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivning. Dia de Partit, amb el suport d'Estrella Damm.
8: Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Lu i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Lu, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssimes més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant els últims 25 anys, a Cala Pruna. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jodofi, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
2: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. aljouvellrestaurant.com. Dijous 8 d'octubre, a les 11 del matí, al Parc Hotel San Jorge, la Cambra de Comerç de Palamós presenta els diàlegs sobre empresa i futur al Baix Empordà, amb Josep Oliu, president del Banc Sabadell, una banca propera al client, en l'era de la IA. Una trobada amb ponència, debat i networking. Inscriu-t'hi a la nostra pàgina web. No t'ho perdis. Cambra de Comerç de Palamós.
3: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medalló. Combinació del bon paladar i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot @Estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
4: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes.

0: començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El rei de la rajola. Més varietat, més estoc, millor preu. En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit. Aquest octubre, Palafrugell torna a sonar a jazz. Del 7 al 11, el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe, amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 al 11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
1: Hi ha pizzas i hi ha pizzas amb gust d'Empordà. A Pizzas l'Empordanet a la Bisbal les fem artesanalment amb massa cruixent i esponjosa, ingredients de qualitat i productes de proximitat. Tasta sabors com la botifarra de Perol, l'Empordanet amb anxova o la camperola amb pebrot escalivat. També en tenim sense gluten. Troba'ns a la botiga de la fàbrica, a les BP de Corçà i Vulpellac i en establiments de Girona i Barcelona. Pizzas l'Empordanet. L'Empordà fet pizza. Pizzaslempordanet.com.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Així Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital. 25.

que com ho tinc de mala tarda per quedar a algun bar de Gràcia un petó Judit i de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor i l'endemà trobo la barra tal i com et recordava. Estàs igual, doncs tu has millorat. I tontament passem la tarda explicant-nos mil batalles i entre birres em dius d'anar a sopar. Jo només penso...

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Som a la nau dels 50 metres aquí a Palamós en aquesta Tecnofan Party que se celebra aquest darrer cap de setmana de setembre. I és que hi ha activitats per infants, per joves, per totes les famílies i nosaltres volem parlar amb els protagonistes d'aquesta nova edició d'aquesta Tecnofan Party Palamós. Per això som aquí i som amb Ràdio Capital. I seguim amb en Joan Melchor Lladó, que és cofundador i director de Pertix, que era coneguda, no?, com aquesta competició de robòtica que anteriorment s'anomenava Robocat. Joan, gràcies per ser aquí a Ràdio Capital. Esclar, què és això de Pertix? Què és això de Robocat? Què és tota aquesta disciplina que tenim?
1: Perfecte. Moltes gràcies per tenir-me, primer de tot. I doncs sí, Pertix és una associació sense ànim de lucre i va començar amb el nom de Robocat. Això és un projecte que van començar uns quants nois de 16 anys que competien en altres competicions de robòtica i trobàvem que la barrera d'entrada econòmica era molt gran. Els kits inicials eren 1.100 euros, 1.200, més després la competició, que era molt cara, de material que t'obligaven les marques a comprar el seu propi material, i vam dir, això hi ha d'haver una altra millor solució. I vam crear Robocat, doncs on la gràcia és que podies participar en qualsevol material que volguessis. Sempre fèiem la broma de dir, pots portar una patata amb motors i pots venir a competir. I això és com va començar, i fèiem els projectes molt, molt assequibles, amb materials reutilitzables o que poguessis fer tu mateix. O també, per exemple, doncs amb impressió 3D, que ara moltes escoles també tenen, i fem tots els objectes, això, que tan assequibles, amb materials reutilitzables o que poguessis fer tu mateix.

0: També tenen equipament de robòtica suficient per fer el que vulguin, però o els hi falta suport per part del professorat, perquè tenen el material però no saben utilitzar-lo, o tenen una mica de... els hi fa respecte. En canvi, per apropar-ho, doncs mirem el material que arriben a tenir i què poden arribar a fer amb aquest material. I creem un repte que pugui ser molt fàcil, com sempre dic, de treure el 5, però complicat de treure el 10. I així la gent que ja sap robòtica es pot realment lluir. Però si acabes de començar, doncs també t'ho pots passar bé.
1: Esclar, aquesta eina de robòtica, com es comença a desenvolupar a les escoles? Com comença a entrar allò als més petits? I com s'ha anat desenvolupant al llarg dels anys? Perquè, per exemple, en el sector educatiu hi ha molts mestres, no?, que s'acaben formant
0: molt,
1: per aprendre totalment robòtica i per poder ensenyar aquesta disciplina als alumnes, per aquells que s'hi puguin acabar dedicant, no?
0: Sí, totalment. Sí, jo vaig començar fent la típica assignatura de tecnologia i no hi havia la part de robòtica. A l'escola vam aconseguir que comprés material i anar aprenent, i juntament amb el professor i tal. I el que comentaves del... Sí, doncs hi ha professors que sí que estan molt motivats i han après moltíssim, i realment comencen des de bastant petits. Nosaltres a la competició sí que demanem quart, cinquè de primària. Quart, perquè hi ha algunes escoles que porten molts anys ja fent i ens ho demanen de començar abans, però realment comencem a partir de cinquè de primària i tenim diferents categories segons la... i anem posant més difícil el repte segons l'edat. I tenim això de cinquè de primària fins a segon d'ESO, després de tercer d'ESO fins a 18 anys, i a partir d'allà adults, que també tenim la categoria d'adults per motivar sobretot els pares o que fan o universitaris també, i així doncs, els de primària també poden veure quin és el màxim potencial que pots fer quan coneixes ja la tecnologia i què pots arribar a fer.
1: Esclar, com creu els reptes? És a dir, quan entrem en una competició d'aquest tipus, quin tipus de reptes ens podem trobar per desenvolupar els robots?
0: Sí.
1: És a dir, i les accions que poden fer aquests robots, com organitzeu tot això?
0: Sí, això normalment mirem els ODS de... als ODS i mirem a veure quina temàtica ens pot interessar en aquell any per fer un repte. Ara, per exemple, doncs penjarem el repte d'aquí una setmana o dues, d'aquesta nova temporada, sí. I la competició és al maig, per tant, les escoles preparen els seus robots i durant tot el curs estan dissenyant, o potser és un extraescolar, o bueno, diferents escoles s'ho munten diferent. I finalment doncs, porten el seu robot i competeixen. Els robots han de ser completament autònoms i d'aquesta forma ells aprenen a programar i no és un teledirigit. Exacte, sí.
1: Uh-huh. Esclar, i aquesta disciplina no és únicament que la tinguem aquí a Comarques Gironines, sinó que és extensible a tot Catalunya, no?
0: Vull dir això ho estem fent a tot Catalunya i fem diferents territorials per... Tenim una Falset per Tarragona, per Priorat, després tenim a Girona, a Barcelona i un altre també teníem per Olesa de Montserrat. Uh-huh. Aquí a Palamós vam intentar-ho també juntament amb Tecnofan, de crear una territorial aquí, però bueno, saltava una mica d'equips. Uh-huh. Així que a veure si aconseguim obrir una territorial aquí. Uh-huh.
1: Perquè, esclar, què necessiten allò com a base per poder participar en aquestes competicions? És a dir, com s'han de preparar els equips una mica al llarg de l'any per poder desenvolupar tots els reptes, no?, que tenim?
0: Sí, perquè el repte, com comentava, doncs, potser és molt fàcil puntuar alguns punts i després es va complicant. Normalment els punts inicials doncs, és bàsicament anar fins a un lloc i arrastrar uns objectes i portar-los a una altra zona. Doncs, sobretot fem això, o després es complica més el repte aquest any. Bueno, sí, l'any passat, per exemple, que sí que puc parlar més de com era el repte, doncs agafar unes flors i uns arbres, era sobre la desforestació, per exemple. I havien d'agafar flors i arbres i també uns animals i crear ecosistemes. I per tant tenien impresos en 3D unes flors i els havien de portar en un lloc, i per tant era una mica més complicat. En canvi, hi havia altres zones on solament eren pujar, per exemple. Uh-huh. Sí.
1: A part de desenvolupar l'aprenentatge en robòtica, és a dir, desenvolupar més coneixement tecnològic, quins avantatges suposa participar en aquest tipus de competicions? És a dir, entenc que els alumnes, els nens, no treballen sols per aconseguir aquests reptes, no?
0: No, totalment, sí. Una de les coses principals és això, treballar amb equip i suportar les emocions, bueno, mantenir les emocions en ratlla quan estan a la competició, que es frustren, perquè sempre passa que els robots no funcionen. Per tant, també hi ha moltes habilitats, no tant de tècniques, sinó també humanes, de com treballar amb equip, de com gestionem la frustració quan no funciona una cosa. Hi ha molt bon companyerisme a dins de la competició, de que al teu equip del costat se li ha trencat un motor i potser tu també tens, li dones. Això hi ha molt, molt bon... molt bon ambient, i amb això s'ajuda moltíssim. I després sí que és veritat que també obliguem a que els robots estiguin decorats. I d'aquesta forma es mira una mica la temàtica, i no solament tecnològicament, sinó que també hi ha una part d'anem a mirar doncs, de quina és aquesta temàtica, anem a centrar-nos sobre això i decorar una miqueta. No creem tot un projecte científic, com hi ha altres competicions que fan,

0: sobretot perquè hem vist els professorat de que no, potser no tenen temps per desenvolupar tot. Mm-hmm. I es prefereixen, no sé si.
1: D'aquesta manera també democratitzem una mica l'accés a la tecnologia, és a dir, a vegades quan parlem, no, de tecnologia, parlem de barreres econòmiques, just ho deies a l'inici, no, que al final aquestes competicions és desenvolupar robots o desenvolupar robòtica amb allò, potser materials més accessibles que no pas altres tipus de tecnologia. No sé si això ajuda a democratitzar una mica més l'accés a aquest aprenentatge, no?
0: Sí, sí, totalment, sí, perquè pots tenir el que li agrada molt la mecànica, el que li agrada molt l'electrònica i el que li agrada molt la programació. Després potser algú està que no està ben segur perquè potser no se sent tan fora amb alguna d'aquestes parts tècniques. I potser entra més per la part creativa, però després acaba veient que, ostres, potser sí que la part mecànica li acaba d'agradar. Per tant, és una forma d'entrar, potser entres per una altra banda de dins de l'equip i vas formant. Nosaltres, per exemple, quan competíem nosaltres, doncs, no tots els membres de l'equip fèiem robots. Teníem uns que, clar, doncs, havien de buscar finançament o fer publicitat per poder pagar els viatges internacionals que fèiem de finals mundials. I, per tant, és això, la gràcia és fer un equip i no cal que tothom sigui tècnic, sinó que tens una part que gestiona més el projecte, anem a fer una bona memòria, perquè hi ha molts de cops que les escoles organitzen un projecte també per després ensenyar a classe sobre com s'han organitzat, com ha fet el projecte, quins esbossos han fet dels robots i tal. Per tant, sí, és veritat que l'equip hi ha una part la tècnica, però també ajuda molt a baixar la barrera tècnica, perquè si tu tens una persona que ja en sap, doncs potser pot arrastrar algú altre que tot just s'està plantejant.
1: Mm-hmm. I com neix aquesta passió teva per la tecnologia? Com neix tota aquesta passió que acaba desenvolupant en aquest projecte?
0: Sí, això vaig començar, doncs, el típic de comencem a desmuntar cotxes radiocontrol i veure com funcionen, i m'agradava molt, i després vaig descobrir l'Arduino, i dic, ostres, és jo moguent-lo radiocontrol, però ara va sol. Sí, sí. I dic, ostres, ara pot anar autònom, que divertit, saps? Mm-hmm. I doncs això, intentava doncs que fos autònom, i em va agradar moltíssim, i vaig voler començar a aprendre. Vaig començar a aprendre fent, així, mirant canals de YouTube de projectes d'electrònica bàsics, de seguir en línies i fer coses així bàsiques, i doncs ha anat evolucionant. I ara estic amb robots humanoides i gossos, però sí, sí.
1: Esclar, com aterres en aquesta robòtica avançada? És a dir, com t'acabes desenvolupant en aquest camp? Com allò, arribes i ara mateix estan treballant amb gossos robot?
0: Sí, totalment. Sí, bueno, comences això amb una miqueta... Jo vaig començar amb una mica d'electrònica bàsica, i després hi ha més Arduino, i a partir d'allà doncs, vaig tenir un parell de mentors, alguns professors que em van ajudar molt també a entendre com funcionava la programació, i a partir d'allà molt autodidacta. O després també coneixent a molta gent, aquí també a Tecnofan, doncs mira, estic fent aquest projecte d'electrònica, no me'n surto, ara per exemple estem automatitzant una pinball, vull que jugui sola. Saps? Doncs ahir m'estaven ajudant a fer la part d'electrònica amb els relés i tal. Sí, sí, és entres una miqueta perquè tens curiositat i a partir d'allà vas aprenent. I realment la comunitat és molt maca. Sí, sí.
1: Esclar, i com aterres aquí, a Tecnofan Party?
0: Sí, a Tecnofan, clar, jo des de... Soc de Mont-ras, mm-hmm. I per tant quedava molt a prop, i vam començar a parlar amb la gent de cultura i ens van dir, ostres, per què no veniu aquí i us poseu un stand de Vertix, de Robocat, en aquell mm-hmm. moment. I van venir un parell d'anys i molt contents, i a partir d'aquell moment, ostres, m'agradava estar a l'estand, però també volia estar una mica doncs, més de part d'organització. I al final doncs, també ajudo una mica amb organització de Tecnofan com puc, i sí, sí.
1: I per què és important també que aterris aquí a la Tecnofan, vull dir, per ensenyar una mica més el projecte que tens i allò per compartir una mica la passió entre els aficionats? Per què és important que arribis aquí?
0: Sí, jo trobo molt bé que es creïn espais on... Sí que és veritat que normalment els que ens agrada més la tecnologia i tal, potser sempre ens quedem més a casa, i per tant sempre està molt bé doncs, tenir un espai on puguis trobar gent que també li agraden els temes aquests i poder compartir idees, i ho trobo molt bé que hi hagi un espai com aquí per a molts.
1: I ja per acabar m'agradaria preguntar-te com veus els propers anys allò amb el desenvolupament tecnològic a nivell de robòtica, com ho perceps, com creus que acabarà evolucionant?
0: Hi ha una part de tema educatiu que la veig una mica complicada perquè, clar, s'estan fent molts avenços i no sé la forma estructural de la part del professor, de dir, clar, una cosa és ensenyar robòtica bàsica de, mira, fas moviments, mous les rodes, i l'altra és, de cop i volta, fas visió per computador, on tens una càmera que detecta coses i tal. Hi ha un salt bastant gran. Jo crec que hi ha algunes marques que ja t'ajuden una mica a fer això, que no hi hagi tanta barrera d'entrada tecnològicament. I per tant jo crec que estem anant una mica cap allà on t'està ajudant bastant a poder programar coses bastant, bastant interessants. I robòtica industrial i més coses així que ens trobarem el dia a dia, això sí, sí, ve cap a, és el futur on anem i sí, sí, serà divertit.
1: Doncs Joan, gràcies per passar per aquí pels micròfons de Ràdio Capital. Estarem molt pendents de tot aquest desenvolupament, també allò de la feina que esteu fent a nivell escolar, a nivell de desenvolupament tecnològic, i gràcies per ser-hi.
0: A vosaltres, moltes gràcies. Merci.

0: I ara estem amb Carlos Acedo, que és el president de l'Associació Cultural Algat Vader i també director dels projectes del Premi Literari Frederic Pujolar, també de l'European Pixel League i l'European Arcade Heritage. Moltes coses de la biografia, perquè ara allò, estàvem fent un repàs i és clar, com neix tota aquesta passió, com neix tot aquest pas per ara mateix aquí a la Tecnofan de Palamós?
1: Bueno, la passió ve de molt lluny, no? Nosaltres portem com a associació fent esdeveniments des del 2018. Ja portem solera anant per tot arreu fent promoció de lo que és la cultura friki en general.
0: Uh-huh. Esclar, per aquells que no coneguin el Gato de Beide, què és, com neix i com arribeu a dia d'avui?
1: No sé si tindrem pas temps, però resumint, el Gat de Vader neix, encara que sigui estrany, com una associació animalista. Mm-hmm. Era una associació friki animalista i els seus primers events es reunien per jugar a videojocs i el tiquet per poder jugar amb aquestes màquines era una donació en pinxo per gats.
0: Ostres!
1: O sigui, la nostra relació o la nostra vocació solidària ja ve molt de lluny. Aquesta petita forma de treballar va evolucionar fins a acabar en un event que es fa anualment a Figueres, que es diu Soc Friki, Soc Cultura, on es fa promoció de la cultura friki i on és obligatori per entrar fer una donació d'aliments. Ho feia amb la col·laboració de la Creu Roja de Figueres. Uh-huh. I després aquest aliment la Creu Roja ja fa la gestió que toca per repartir els aliments.
0: Uh-huh. Però a part tens bastants altres projectes, vull dir, hem anat allò fent repàs i crec que les màquines, els videojocs, tot això antics, allò retro, és una de les teves altres passions, no?
1: La nostra principal activitat és el retrogaming. I nosaltres concebim el retrogaming com una experiència única i la intentem fer el més original possible. Tenim la màquina original, la televisió de tubo CRT original, sí. Els comandaments originals. Avui aquí a Palamós no els veieu perquè ja tenim un altre company que fa retrogaming i nosaltres hem portat una activitat diferent per no solapar activitats. Però la nostra principal activitat és fer retrogaming el més original possible. Per què recalco molt que sigui original? Perquè nosaltres volem promocionar aquella antiga experiència que hi havia a les recreatives, que els nanos anaven a jugar físicament a un puesto, es quedaven allà...
0: I estaven els cèntims, jugaven allò, pessetes?
1: Sí, però una cosa molt curiosa és que els cèntims duraven 10 minuts. Duraven 10 minuts perquè eren jocs molt difícils i estaven programats per treure calés i després, quan el nano terminava la partida, no li quedava un altre que quedar-se allà xerrant. I d'aquí sortien aquestes noves amistats i aquest record que tenim tan nostàlgic de les recreatives.
0: Uh-huh. Esclar, no sé si això ara s'ha perdut una miqueta, no? Perquè estem parlant de que abans anaves allò als jocs recreatius,
1: sí.
0: I t'hi passaves estona, és el que explicaves, no?
1: Això va passar quan van començar a aparèixer les consoles domèstiques. Les consoles domèstiques van inundar el mercat, les recreatives van començar a perdre una mica la seva raó de ser i ja no van ser rentables. I com tot negoci, quan ja no és rentable, es van començar a tancar. Però sí que és cert que durant 20 anys, les consoles domèstiques han tingut el mateix esperit que tenien les recreatives, perquè per jugar a les recreatives necessitaves un company físicament a casa. Un, dos o tres, quatre, màxim quatre.
0: Algú que et motivés, no? Perquè quan la partida sí. Es posava difícil...
1: Sí. Jugar contra una màquina, contra la màquina de consola, és molt complicat. Uh-huh. Perquè continuaven amb aquella programació de ser un joc molt difícil. Però si tenies un company que més o menys era del teu nivell, la partida canvia. No només És que canvia tot. Canvia quan comences a jugar, connectar la màquina, el joc, parlar de com ho fareu, de
0: l'estratègia.
1: L'estratègia que fer-ho servir, el joc en si i el postjoc. Quan acabes el joc, queda, parles del joc, parles de com ho has fet,
0: o sigui, i de com millorar la propera, també, que això també era important.
1: I com copiar els que juguen, millor. Sí. O sigui, l'experiència física... Sí. Nosaltres, al Gat de Vàder, volem promocionar el joc en físic, en detriment de lo que ja avui és norma, que és jugar online. I no tenim res en contra del joc online. Tenim una cosa que volem recuperar, que és... no sé pas com
0: espai de socialització, no?
1: Sí,
0: vull dir,
1: aquesta part de socialització, no només jugar per jugar. Jugar amb un nano que està a Alemanya, que està a Itàlia, que quan acaba el joc es talla la connexió i tot s'acaba. Amb el joc físic retro game, el joc continua després del joc.
0: A part de tot aquest projecte del retrogaming, no? Aquesta voluntat, no?, de promoure aquestes trobades entre aficionats dels jocs, sobretot aquestes sales recreatives, també participes en l'European Pixel League i l'European Arcade Heritage. Què sí. són aquests dos projectes? Per aquells que no ho coneguem, perquè, ostres, sona molt gros.
1: Són dos projectes molt grossos que acaben de començar. L'European Pixel League té 2 anys i l'European Arcade Heritage només s'ha fet la primera edició aquest any. O sigui, són molt novedosos i nosaltres mateixos estem molt sorpresos de l'interès que han agafat. L'European Pixel League neix d'uns companys de retrogaming que tenim a Alemanya, que ells volien fer alguna cosa que traspassés fronteres, però no teníem ni les eines ni la gent per poder portar-lo a termini, no? I em varen fer la sugerència i nosaltres, com bon gent d'aquí que som, nosaltres ho podem fer, esclar que sí. La primera edició va tenir molts problemes. Varen participar 5 països d'Europa, si no recordo malament, va participar Itàlia, França, Suïssa, Alemanya i Espanya. No diré pas que va ser un fracàs, varen pagar la novetada. La tecnologia per fer això no existia, varen tirar d'eines que hi havia per internet, i no va terminar de quallar. Les connexions no van ser correctes i al final no va sortir ben bé com volíem. Però en comptes de dir no es pot fer, vàrem prendre molt bona nota. Això no funciona, això no funciona, això s'ha de canviar.
0: I de la segona edició?
1: I la segona edició encara està en tràmit, encara s'està fent, però està anant molt bé, perquè tenim el nostre propi sistema operatiu per poder connectar, això és molt sorprenent, perquè nosaltres ara podem connectar una consola original, transmetir per internet i jugar online amb una altra màquina original a través del nostre propi programari. Es poden connectar, jugar, participar a través de països amb consoles originals. Aquest any són... Tornem a ser 4 països, França, Holanda, Grècia i nosaltres Espanya.
0: Molt bé.
1: Vale?
0: Molt bé.
1: I la final es farà al novembre a Figueres, com l'any passat, al Museu dels Joguets, que allà...
0: Cultura del joc.
1: Explico molt bé breu,
0: oh, tant,
1: molt
0: sí,
1: breument
0: sí.
1: com funciona la mecànica.
0: Va.
1: Només poden participar associacions i clubs retrogaming. Llavors, ells tenen durant l'any el seu programari per anar a fer els tornejos que de forma conjunta. D'aquí surten 3 participants que jugaran la final, que es farà al novembre. I la final sí serà completament online. Cada club aporta els seus jugadors que han quedat finalistes en la seva primera fase i allà fent la fase final. I d'aquí surt un club que serà guanyador a tota Europa.
0: Ostres, no. N'estarem molt pendents. Ja per acabar, m'agradaria preguntar-te, perquè és important que amb tots aquests projectes, també amb tota la resta que tens, passeu per aquí, per la Tecnofan Party a Palamós, perquè és important, no?, que ho aterreu tot aquí.
1: Els events com la Tecnofan Party són indispensables perquè la gent que encara té aquella màquina a casa seva i que no pensa que ja és una cosa que ha quedat relegada al passat, aquí pot comprovar que encara és actual, que encara es pot fer servir, que hi ha comunitat, que hi ha molts aficionats a jugar en format físic i per això són indispensables aquest tipus d'events per poder continuar amb la difusió.
0: No sé si volies explicar alguna cosa abans d'acabar, que sí?
1: Vull parlar d'un altre projecte, l'European Arcade Heritage, que poder serà més grossa que l'European Pixel League. La primera edició de l'European Pixel League es va sumar un museu de Viena. Uh-huh. I per normativa no el podien fer, no podien entrar. I em va saber molt greu i vàrem mantenir converses amb ells i el cas és que poder podríem fer una cosa molt diferent i molt maca amb els museus d'Europa, no? Mm-hmm. I se'ns va acudir, de fet, literalment em vaig inventar la Diada Internacional del Patrimoni Arcade, que es va celebrar aquest any, el 26 de juny, la primera Diada Internacional de Patrimoni Arcade. La meva sorpresa és que quan vaig començar a contactar amb museus, tothom volia participar. Uh-huh. De fet, aquest any han participat 100 museus d'Europa, que són específicament preservadors de màquines arcade. Uh-huh. Si no recordo malament, que no m'equivoqui, era un del Regne Unit, un de la República Txeca, un d'Itàlia, aquest de Viena, un d'Alemanya i dos d'Espanya. Entre ells, el recent estrenat Museu del Múbic de Barcelona, que ha obert les portes aquest any. Quan varen acabar l'edició, varen fer un petit comitè de com havia anat. Tots estaven molt contents perquè varen fer una diada completa amb conferències, exhibicions de màquines. Varen fer un homenatge a Space Invaders com lloc de referència del patrimoni arcade. I em varen demanar que continués com portaveu d'ells per les següents edicions. I jo ja estic parlant amb uns altres museus d'Europa i d'Espanya que s'uniran aquest any i segurament aquest any arribarem a la xifra de 10-11 museus que faran... l'any que ve.
0: Exacte, l'any que ve. Sí, 2027.
1: Que faran la següent edició.
0: Doncs n'estarem molt pendents de totes aquestes edicions. Carlos, moltíssimes gràcies per passar per aquí pels micròfons de Ràdio Capital.
1: A vosaltres per deixar-me donar-vos la xapa, que com veieu m'agrada molt donar la xapa.
0: Ja està bé, gràcies.
1: A vosaltres.

0: Doncs som amb l'Albert García López, és col·leccionista especialitzat en consoles portàtils i també creador del perfil Maquinetes a Instagram i TikTok. He de dir que el nom ha estat molt comentat perquè Maquinetes m'encanta.
1: Està adequat, no? Adequat
0: a... No, o sigui...
1: al contingut.
0: Sí, és... vull dir, esclar, Maquinetes. Què és Maquinetes? Aquí podem trobar... està vinculat amb la teva afició.
1: Exacte. Bueno, realment ve d'això, ve del nom popular que en diem de les maquinetes portàtils, no? Perquè estem acostumats a totes les màquines de sobretaula, les consoles físiques, i, clar, les petites, algun nom han de tenir. I en comptes de dir consola portàtil, doncs maquinetes és més popular i és més entenedor, també.
0: Jo he de dir que quan els meus pares em renyaven perquè estava molta estona amb les maquinetes, es referien a les maquinetes.
1: Maleïda maquineta, no?
0: Sí. Sí, sí. Esclar, com va començar, no?, la teva afició per tot aquest col·leccionisme? Com va començar tota aquesta afició, no?, per recopilar aquestes maquinetes?
1: Bueno, primer no te n'adones perquè sí que hi ha gent que tot de cop diu, ostres, em dedicaré a fer això. Però, per exemple, en el meu cas, jo vaig començar amb els videojocs quan era petit. El nostre pare ens va regalar una consola de televisió amb una tele en blanc i negre, una Atari, aquella típica amb el pal i el botonet.
0: Això és cafè pels més cafeteros, eh?
1: I tant, això és molt... antiguitat pura, de l'any 80 i pocs. I, clar, aquí els videojocs és quan els descobreixo. I després, cap a l'any 92 o així, és que vaig descobrir el que va ser la meva primera Game Boy, doncs va ser com m'hi vaig aficionar. Però, clar, com ets algú jove, com era el meu cas, que tenia 10-12 anys, el nivell econòmic tampoc és el que tens de gran. I bé, tens el que tens. L'únic que a mesura que vaig anar creixent, doncs què demanava per Reis o així? Doncs una consola. I bueno, entre els familiars i amics, doncs després van arribar les Game Boys més modernes, la Game Boy Color, la Game Boy Advance, després ja la Sony, la PSP, i sí que ja de més adult, doncs he anat buscant les anteriors que no havia tingut mai a la meva col·lecció, o que no són simplement de la zona, perquè hi ha moltes consoles que només van sortir al Japó, moltes que van sortir només a Anglaterra, algunes només a França, vull dir, després sí que he anat buscant, però la majoria venen doncs, de la meva evolució com a nen o com a gamer, en aquest cas amb consoles portàtils.
0: Mm-hmm. Per tant, evoluciones de la Game Boy a totes les consoles que venen abans i fins i tot les que venen anteriorment a la Game Boy.
1: Exacte, sí, sí que han... però no masses anteriors, perquè abans
0: tampoc
1: n'hi havia masses. Clar, Nintendo va revolucionar el mercat, però una cosa que era molt pràctica i que tenia els cartutxos intercanviables, que era la gràcia, perquè les altres, les típiques consoles, els matamarxinitos que en deien, només tenien un joc, eren amb pantalles LCD que quasi no es veia, i clar, i era la qualitat i els models que hi havia. I clar, amb la Game Boy va ser la revolució, per dir-ho així.
0: Esclar, comentaves, no?, que, per exemple, hi ha versions de videojocs, hi ha versions de consoles que estan únicament en certs països, sobretot quan parlem de Japó. Exacte. Aquí hi ha una cultura, no?, que és molt important en el tema del videojoc, no? I aquesta pregunta és important. Quines consideres que són les peces o que són allò els tresors més estranys, únics, que podem trobar?
1: Mira, jo pràcticament a la meva col·lecció hi tinc totes les consoles que hi ha hagut portàtils al mercat. Mm-hmm. I clar, hi ha diferents valors. Un és el valor doncs, que té personal, perquè és la que has viscut de jove, i després són les altres valors que acaben assolint el mercat. Per això que dèiem, no? Per exemple, que no han arribat. Hi ha una molt coneguda marca, que és la marca Neo Geo, que molts videojocs de les recreatives doncs varen acabar fent una consola portàtil. Era molt bona pel que fa a jocs, a jugabilitat, però va competir directament amb Nintendo, amb la Game Boy Advance, que es va menjar al mercat, perquè Nintendo és un rival molt fort. Per tant, com va venir tot a Europa, inclús a Amèrica, doncs va fracassar. Què passa? Com una cosa fracassa, no hi ha mercat, no hi ha producció, però al llarg dels anys això es valoritza. Per tant, tota aquesta sèrie de consoles, en aquest cas la Neo Geo Pocket, que és el bar portàtil, està molt buscada i molt ben valorada. I després hi ha d'altres països, com per exemple Anglaterra, també tenien la seva mentalitat pròpia. I va fer un parell de consoles, una que es deia, per exemple, Gizmondo, que també era més o menys d'aquesta època, que incorporava GPS, incorporava Homebrew, o sigui, tu podies programar els teus jocs.
0: Ostres.
1: Però va fracassar. I, per exemple, aquesta consola, jo me la vaig comprar fa uns 10 anys o així per 60 euros i ara per menys de 400 no la trobes, perquè n'hi havia poques, abans era basura, per entendre'ns,
0: però ara està molt ben valorat.
1: I ara, i a més, jo sempre he intentat conservar les caixes i les instruccions, per tant, té un valor
0: clar,
1: afegit.
0: Com més coses conservis d'aquella consola,
1: originals,
0: allò que algú que tingui una caixa allò de la Nintendo...
1: Sí, sembla que no, però el cartró a vegades val més que,
0: sí,
1: que l'informàtica.
0: I si no està obert, encara més.
1: Encara més. Sí que és veritat que hi ha moltes reproduccions, que també han de vigilar molt els col·leccionistes, mm-hmm, que et volen vendre gat per llebre, no?, que es diu, perquè hi ha gent que reprodueix tant els cartrons com els jocs com les consoles, que els refan, però bueno, és una batalla que hem de continuar.
0: Esclar, com aconsegueixes localitzar totes aquestes peces, no? Perquè, per exemple, sí que és cert que en països com Japó, és que posaré Japó molt d'exemple, però perquè
1: sí,
0: allà tenen molta cultura de...
1: I...
0: Esclar, hi ha botigues especialitzades en consoles retro, en
1: tant,
0: videojoc retro...
1: I tirat
0: retro
1: de preu, inclús aquí a la fira,
0: sí,
1: hi ha una parada que venen jocs de Game Boy, per exemple, japonesos, tirats a preu, mm, perquè és que allà pràcticament se'ls regalen.
0: I que són històrics, i que són històrics.
1: Sí, però clar, allà, com que era la fàbrica i era la producció,
0: clar,
1: allà té molt menys valor, perquè allà n'hi ha molts. I què passa? Que al portar-los aquí, com que aquí n'hi ha molts que no hi pots jugar si no tens l'idioma, mm-hmm, tampoc és el valor que tenen.
0: Mm-hmm. Però... Esclar, com aconsegueixes localitzar totes aquestes peces? Com aconsegueixes allò d'estriar la palla del grau?
1: És complicat, eh? Clar, ha anat evolucionant molt això en el temps. Abans era, doncs, amb els diaris de... Hi havia anuncis de segona mà. Per exemple, recordo una de les consoles, una revista que es deia Revenda o alguna cosa així, que deien consola, no sé què, truca, i trucaves un telèfon fixe, no?
0: I que ja ni mòbil.
1: Exacte, ja ni telèfon mòbil. Després, a la que va començar a haver internet, hi havia botigues especialitzades que es dedicaven a la importació. Clar, tu t'estalviaves tot el que era el transport, aranzels i tot això, i aquestes botigues especialitzades en retro són les que podries nodrir, per dir-ho així, d'aquest material. I ara amb el compra-venda, i que sigui Wallapop, eBay, que Vinted, tot això, és el punt en què actualment hi compres. I és el punt també que ha sigut perjudicial pel mercat. I sobretot des del Covid. El Covid, hi havia molta gent a casa avorrida, a casa seva, que no sabia què fer, i va començar a remenar armaris i calaixos, i van trobar, tenien consoles i coses, i es va despertar. Va anar molt bé, perquè es va obrir el mercat, va donar interès, va haver-hi molta gent que va començar a aprendre com reparar-los, totes aquestes màquines, perquè també s'espatllen, però li va donar tant d'ímpetu que a la que hem arribat 5 anys més tard del Covid, doncs aquest sobreèxit ha fet que ara sigui molt complicat trobar material original i a un preu raonable.
0: Mm-hmm. Perquè, esclar, també és complicat saber quin material està bé.
1: Sí, clar.
0: I com cuidar-lo, no?
1: T'arrisques a veure un anunci que diu Game Boy amb caixa, 150 euros. Que t'arribi i la caixa sigui falsa, la consola tingui fet malbé una part d'electrònica... Clar, mm-hmm, si no ho pots veure i t'envien d'aquí sap on,
0: yeah,
1: és difícil. Però bueno, si, com més en saps, si demanes fotografies ja pots veure...
0: Més o menys,
1: trampes,
0: no?
1: Ja pots veure trampes.
0: I com s'aconsegueixen conservar aquestes màquines? Vull dir, perquè... S'han de poder conservar,
1: sí,
0: i poder fer servir per tornar a jugar. No?
1: Exacte, sí. Jo de tant en tant els faig servir, que és la clau.
0: Mm-hmm.
1: La clau de conservar-los és fer-los servir. Perquè si els deixes tancades en una vitrina...
0: És com un cotxe.
1: Exacte, és com un cotxe. Acaben o per culpa de la humitat o per culpa de la pols, es fan malbé les parts exteriors i també depèn del fabricant, perquè hi ha qualitats i qualitats, mm-hmm, ja, també. I és tenir cura de la pols, de netejar-los regularment i... Tot el que són tema caixes i cartrons, després sí, que hi ha unes fundes, hi ha tot un mercat també de fundes expresses de plàstic per les màquines i per als jocs.
0: Uh-huh.
1: I també això, de cares a exposició. Tinc un company que es dedica al metacrilat, que fa caixes de metacrilat per protegir,
0: ostres,
1: tant siguin figuretes com tot tipus de merchandatge, com expressament per jocs, per consoles, per uh-huh, tot, per protegir-se, perquè clar, hi ha coses que tenen molt i molt de valor, per tant, uh-huh, és la manera de mantenir-los.
0: I crec que coses de valor les podrem veure aquí a la Tecnofan Party de Palamós, eh?
1: Sí, i tant.
0: Presentes una exposició,
1: si no m'has agradat. Sí, exacte, sí, tinc una exposició que he portat pràcticament totes les consoles portàtils, n'he portat 84,
0: Uau.
1: En tinc gairebé 100, però n'hi ha que són duplicades, n'hi ha que els tinc per reparar, n'hi ha que estan mig desmuntades.
0: Però i... també la gràcia, no?, una mica.
1: Sí, també, també. I he portat això, una, les 83 màquines, des de l'any, la més antiga és la de l'any 82, que és una consola curiosa perquè va amb, amb llum solar, una placa solar, i té dues capes de LCD, per tant fa un efecte 3D, bueno, era un invent raro japonès.
0: L'anirem
1: no,
0: a veure, eh?
1: De Bandai, i la més nova, doncs, la Switch, que és la que juguen la canalla, no?
0: Sí.
1: Passant des de el que coneix tothom, les Game Boys, després el que va aparèixer el color amb la Game Boy Color i la Game Gear.
0: Jo he de dir coneguda, que vaig passar per l'època de Nintendo, de la Nintendo i també de la Wii, vull dir...
1: Clar, la Wii no, la tinc també, però clar, no l'he entrat perquè m'he dedicat només a les portàtils, eh? I, però clar, de Nintendo hi són totes, vull dir, hi ha tots els models de Nintendo que hi ha hagut, les DS, tots els models de DS, el que dèiem, la Switch i així, i també doncs de competència, perquè també la gràcia va ser
0: que
1: hi havia gent que intentava fer competència, que són els que varen fracassar, per dir-ho així, de diversos països, mira, coreans que van intentar competir amb la Game Boy, anglesos amb diversos models, bé.
0: Ja per acabar, m'agradaria preguntar-te que, a més, des del teu perfil de maquinetes, fas allò, divulgació una mica de, tot aquesta, de tot aquest joc retro, al final, no?
1: Sí, exacte. És un, una afició com una altra i si es pot donar a conèixer i es pot ajudar gent a... també hi ha gent que et fa preguntes, ostres, on t'aconsegueixo això, on t'aconsegueixo l'altre, tot el que sigui promocionar tots aquests hobbies és sempre bona cosa, no?
0: Doncs ja ho sabeu, doncs seguir maquinetes a l'Instagram.
1: I convidats a venir aquí a l'Land Party,
0: que
1: trobaran de tot, tant per visitar l'exposició com per jugar, hi ha moltes màquines per jugar, coses per comprar, vull dir,
0: exacte,
1: tothom benvingut.
0: Albert, gràcies per ser aquí amb nosaltres,
1: gràcies, que vagi molt bé.

0: Doncs, per acabar aquesta visita per la Tecnofan Party de Palamós, som aquí amb el president de l'associació Palamós Tecnofan i un dels principals impulsors també de la Tecnofan Party, Josep Martorell. Gràcies per convidar-nos, perquè és que, vull dir, és impressionant, no, el que teniu muntat aquí.
1: Moltes gràcies. Bé, és la intenció, no? Que amb els recursos que tenim, que la gent pugui venir a gaudir.
0: Uh-huh. Esclar, com neix aquesta passió, no? Perquè la Tecnofan aquí a Palamós neix d'aquesta LAN Party, no? Que també està inclosa dins de tota la programació, sí, que tenim avui. Però, esclar, com, vull dir, com neix aquesta passió i com s'instal·la aquí a Palamós?
1: Bé, de la gent que venim dels inicis de la informàtica i dels jocs en xarxa, ¿vale? O sigui, som dinosaurios ja. I bé, pues, en aquella època es va posar de moda trobar-se, perquè internet estava en els seus inicis i tal, i era una manera de trobar-se amb la gent que jugaves habitualment, i d'aquí van néixer aquestes primeres LAN parties mítiques, ¿vale? I aquí a Palamós, pues, claro, havíem una colla de gent que també ens agradava, i en un moment donat van dir, ostres, i per què no ho fem aquí, a Palamós? ¿Vale? Perquè sempre es tenia que traslladar a ciutats o esdeveniments més grans. I bueno, al principi semblava que era complicat fer-ho en una vila petita i amb poca gent, però bueno, es van llançar a l'aventura, van crear l'associació Palamós Tecnofan, van començar a trobar recursos d'aquí d'allà i de molta gent que ens va ajudar, vam aconseguir un bon número de gent que li interessava el tema i van crear la primera LAN Party ja, te diria que cap al 92, 93.
0: Ostres.
1: Sí, aquesta és la 11a edició, comptant que vam parar un any pel Covid, o sigui que per ahí, més o menys, les dates, i va començar com una party, una LAN Party només mm-hmm. la part d'ordinadors i de joc, i bueno, va agradar molt, la gent va quedar molt contenta, i bueno, a poc a poc es van començar a liar de que de cada any fer-la una miqueta més gran, i va arribar un moment que ens vam adonar que venia molta gent a veure'ns però que no venia a participar a la LAN Party, perquè no tenia ordinador, perquè no... Però que nosaltres tenim una altra afició, que és recuperar màquines arcade, aquestes dels salons...
0: Que en tenim algunes per aquí, eh?
1: Sí, unes quantes. ara ja tenim més de 20 màquines i pinballs. Mm-hmm. Pues, bueno, també érem uns apassionats d'això i ens dedicàvem a rescatar màquines d'aquestes que en aquell moment s'estaven tirant, i les restauràvem, i vam dir, ostres, i per què no les posem allà i que la gent pugui venir i jugar, ¿vale? També va haver gent que es va començar a oferir a venir a fer coses, ¿vale? I nosaltres no sabem dir que no a ningú, si tenia que veure una mica amb l'esdeveniment, que era la tecnologia, o coses que a nosaltres ens agradessin, el manga, els videojocs, les pel·lícules...
0: També figuretes, en veig moltíssimes, molt. Bueno, allò, afició pel col·leccionisme, no?
1: Claro, és que si te dones compte, a qui li agrada el món aquest del col·leccionisme i el manga, també li agraden els videojocs, i dels videojocs sí. Al final, te dones compte que és com un món, és un petit món que podries dir, ostres, què tenen que veure el manga amb el... Però sí que té que veure, perquè l'afició és la mateixa, el col·leccionisme, tot està lligat. I per això és un esdeveniment que a poc a poc, sense adonar-nos, va anar agafant més protagonisme a la part externa, a la part pública, que la LAN Party, que continua sent un clàssic, al final és juntar els ordinadors i ja està.
0: Però la LAN Party també et permet trobar-te amb aquests jugadors que potser si estiguessis a casa teva no veuries cara a cara,
1: claro.
0: No?
1: És que aquí està part de la gràcia, que no és tant el fet de sentar-te a jugar, això ja ho fas a casa. Aquí la gràcia és que te trobaràs amb aquella persona que has estat jugant durant tot l'any però no li has vist la cara. Jo recordo una anècdota de l'any passat, que van venir uns nanos molt petitets, i de cop i volta veig que s'aixequen tots i surten corriguents a abraçar uns altres nanos. Resulta que eren uns companys de joc de Barcelona.
0: Ostres.
1: I se van trobar aquí, bueno, va ser emocionant. Dius, claro, aquí està la part... Perquè al final, moltes vegades...
0: Molt bonica, no?
1: Estàs més estona parlant i compartint aventures que el que és el joc en si. O sigui, és la part de trencar la pantalla i fer una part més humana, que surt sola, o sigui, perquè acabes parlant de les teves aficions. Aquí està el kit d'això de les LAN parties.
0: Uh-huh. Esclar, com ha acabat evolucionant, no? Perquè parlaves de que va començar amb aquesta LAN party, però també ho ha anat incorporant tot això. Us esperàveu que agafés tota aquesta volada?
1: No estava ni planificat, o sigui, ja t'he dit que va ser una cosa espontània del començar a portar més coses de l'associació. Com cada soci té, perdó, les seves aficions, doncs va ser una mica... a mi que m'agrada això, doncs també m'agradaria portar-ho a la part externa. I ja t'he dit, va ser totalment espontani i bueno, al final, com podeu comprovar, perquè no ens hi cap gairebé res més a la nau, sinó tindríem encara més coses.
0: Uh-huh. Esclar, quines són les principals novetats que hi trobem en aquesta edició? Què hi podrem trobar a nivell d'activitats aquí a Palamós?
1: Bé, o sigui, per gent que hagi vingut a altres edicions trobarà els grans clàssics, com són les arcades, les paradetes i els artistes, però després cada parada que ve, que repeteix, cada any mira de portar alguna fórmula nova. ¿Vale? Aquest any tenim... Tenim una zona que era de consoles que ara s'ha convertit en una retroland. O sigui, és una LAN party, però amb jocs antics, vale? Disculpeu.
0: Disculpeu. L'hem vist allà, just al fons, al costat de la pantalla, i hi havia allò, pares amb els seus nens jugant a aquestes màquines retro.
1: Exactament. O sigui, el que mirem és de modificar. Aquest any, per exemple, novetat, tenim el karaoke band, que és una activitat de karaoke molt divertida.
0: Que hi ha nens que ja l'han provat, vull dir...
1: Bueno, a primera hora no havíem obert i ja tenien cua de nens. Nens i grans, però la gent...
0: Sí, no, exacte, vull dir...
1: Que a més es poden caracteritzar, es poden disfressar, i veus que la gent no té
0: vergonya,
1: vull dir,
0: en aquest sentit...
1: No.
0: I ho gaudeixen molt, perquè allà tenim la pantalla, també l'altaveu...
1: Però l'interior ho viuen, sí. O sigui, és fantàstic, no?, que la gent pugui desmelenar-se així. Uh-huh. A més, el que m'agrada molt és el tema de que es comparteix en família, uh-huh, que entre el nen, amb el pare, l'avi, tant al karaoke com a les altres zones. Doncs uh-huh, molts nens sentat, l'avi o el pare explicant-li al nen que jugava amb allò i tots dos jugant, això és molt maco. Doncs uh-huh, pues com a novetats, te deia que tenim el karaoke van, tenim una zona nova d'VR per jugar en un entorn virtual, a un joc de l'AserTag, que això també està molt xulo, i també de la part d'Undarius i de programació també hi ha novetats a nivell de nous jocs per programar i més.
0: Mm-hmm. Esclar, parlàvem, no?, d'aquesta arribada, d'aquest intercanvi que es genera entre grans, petits... Com s'aconsegueix tot aquest ambient, no? Perquè... És allò...
1: Surt sol. O sigui, ja t'he dit, igual que no esperaven que l'esdeveniment agradés tant i agafés aquest format, sinó que és una cosa que ha crescut sola, també el fet de que hagi acabat sent una activitat compartida entre totes... Perquè en principi tothom associava LAN party a gent jove, ¿vale? O gent molt gran o gent molt jove, ¿vale? I sobretot nois, era un sector molt tancat. I claro, tota aquesta part nova d'activitat inclou a tothom, o sigui, grans, petits, nens, nenes, no tanca la porta a ningú. Tu pots seure amb el teu nano i passar-t'ho bomba una estona jugant al pinball o programant junts allà en la zona de programació. Això també és molt divertit. Però un pare que no tingui idea amb el nen que li està ensenyant com programen Roblox o Minecraft. Sí.
0: A vegades el nen és el que programa millor.
1: Sí, com ho fan al col·le, com ho fan a l'escola, que el nen li està ensenyant al pare com programar un joc.
0: Uh-huh. Esclar, no sé si també és important que hi hagi una associació aquí a Palamós, no?, que es dediqui a fer aquest tipus d'esdeveniments. És a dir, vosaltres com a associació Palamós Tecnofan, aquesta tasca, no?, de promoure tot aquest videojoc, totes aquestes coses, també és important que hi sigueu vosaltres aquí.
1: Bueno, amb la modèstia que podem tenir, però sí, jo crec que sí, no? És algo que ens apassiona i que el que nosaltres volem és mostrar la nostra passió a la gent. O sigui, i fer-nos... Bueno, al final acabes trobant gent que igual coneixes del poble, que no sabies que també era un aficionat a aquest... Per exemple, aquest any el col·leccionista que ho he entrevistat, l'Albert, el coneixia del poble, però no sabia que tenia una col·lecció tan important de...
0: I molt important,
1: I al final, clar, ens anem trobant en aquestes coses, anem parlant i vas descobrint que hi ha molta gent que li agrada o una cosa o l'altra. Al final tothom s'acaba enganxant per unes coses o per les altres. I bueno, jo crec que aportem al poble aquesta activitat que és bastant peculiar, perquè no és algo habitual. O sigui, sí que les ciutats fan esdeveniments molt, molt grans, però molt monotemàtics, no? El Saló del Manga, també es fan LAN parties, però no una barreja d'elements com aquí. Mm-hmm. I això jo crec que és també una cosa que la gent li sorprèn, no?, aquest tipus d'esdeveniment. I jo crec que bueno, pues és la nostra aportació també una mica a Palamós, a posar-lo una mica en el mapa però no per lo típic, no? Està bé que estigui per la gamba i per totes aquestes coses, però que també que sigui un punt de trobada de la tecnologia i del món del friquisme, per dir-ho d'alguna manera, també és una cosa que a nosaltres ens omple d'orgull.
0: I també d'aquí del Baix Empordà, vull dir que no és únicament el poble, sinó tota la comarca.
1: Sí, bueno, tot i que ara ja han nascut fills.
0: Sí, exacte.
1: Hem tingut fills perquè, bueno, gent que venia a col·laborar amb nosaltres d'altres pobles, com Roses o Figueres, al final, com, bueno, també els hi ha agradat aquest format, doncs a poc a poc s'ha començat a crear com una xarxa de parties d'aquest estil, i ara s'està creant, bueno, se fa una Rosa, se fa una Figueres, una Banyoles, a Girona també es fa una molt important, i també estem molt contents, no?, de que això, que perquè sí, les gran parties van tenir un moment de caiguda, va un moment que ja els que jugaven se van fer grans, van tenir fills, i la gent ja no anava tant a aquestes gran parties, i pues, aquest format l'ha revifat un altre cop.
0: Esclar, amb aquesta revifada i amb allò, tot aquest model que heu creat, no?, en aquestes LAN parties que s'han repartit pel territori, no sé com veieu el futur, és a dir, com percebeu que pot anar la cosa i com evolucionaran, no?, les Tecnofans parties aquí a Palamós?
1: Bueno, pues jo soc molt optimista, perquè primer perquè veig nens petits que venen amb els pares, i tant a la part pública com a la part de la LAN party. O sigui, tenim... Claro, va haver un moment que veies gent molt gran i no veies renovació generacional, sí. Però ja portem uns anys que, bueno, hi ha un percentatge molt alt de nens que venen amb el pare. Amb el pare, la mare, ja està famílies tenim aquí dintre. I això t'omple d'esperança, perquè a més, com mirem que sigui un format dinàmic, com tenim un camp tan ampli d'activitats, jo crec que és difícil que la gent s'avorreixi en un esdeveniment així. Que poder la LAN party era algo molt tancat i per això també era una cosa molt repetitiva, i aquest format més obert el que permet és que la gent cada any que vingui trobi sorpreses noves.
0: Doncs esperem sorprendre'ns en totes les edicions que arribin de la Tecnofan Party aquí a Palamós. Moltíssimes gràcies, Josep, per convidar-nos aquí, i esperem que vagi molt bé aquesta edició.
1: I esperem tenir-vos aquí el proper any. Exacte. Amb més novetats.
0: I nosaltres hem parlat amb Joan Melchor, també amb Albert García, amb Carlos Acedo i amb Josep Martorell sobre aquestes disciplines, sobre aquests projectes vinculats a la robòtica, al món del videojoc i també a la recuperació de totes aquestes màquines de les LAN parties aquí a la Tecnofan Party de Palamós. Gràcies per escoltar-nos i per ser aquí amb nosaltres.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
1: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
2: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
1: I el manteniment?
2: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona. També copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
3: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate, venem propietats coneixent el valor, el territori i tot allò que les fa úniques. Més de 25 anys d'experiència al teu servei i al servei de la teva propietat. Estàs pensant a vendre? Parlem-ne. Les Voltes Real Estate. La teva propietat en mans de qui coneix l'Empordà.
4: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real. Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
5: Menòmena. Maxil·la
6: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
7: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
6: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
7: La nostra

0: nostra prioritat és el teu temps i confort.
1: Confia en Maxilo Estètic.
0: Truca ara o entra al web de Maxilo Estètic i demana la teva visita.
1: Maxilo Estètic, treballem pel teu somriure.
2: Fenòmena.
3: Maxilo Estètic.
4: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre, vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre, no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui al carrer. Organitza Oxigen.
5: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
6: I sopem a les millors taules del món.
7: En aquesta terra protegim i acollim.
8: Fem barri i fem pinya.
9: I fem i no deixem de fer.
10: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
11: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
12: Generalitat de Catalunya.
13: El govern de tothom.
14: Quan penses en Itàlia, penses en La Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana, una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de guayú o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Estem oberts de dijous a diumenge. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
15: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
16: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de rec intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del rec intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
17: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
18: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
19: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
20: I amb la ràdio, també.
19: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escoltes Ràdio Capital.
20: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
19: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred García i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora a Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital. 25.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 12. Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant en els últims 25 anys, a Cala Pruna. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, supermercats Jadofi, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
2: Mana, mana. Maxil·la
3: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
4: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
3: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
4: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
3: Confia en Maxil·la Estètic.
4: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
3: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
0: Ei, ja saps què faràs el dissabte 3 d'octubre?
5: Encara no.
0: Doncs vine a la botiga al carrer de Girona.
5: On la fan?
0: A tot l'eix comercial. Migdia, la Rambla, Santa Clara, Pare Claret i molts més. D'acord, però què hi trobaré?
5: Bones ofertes, molt bon ambient per passejar en família i el millor comerç de proximitat.
0: Doncs hi anem.
1: Botiga al carrer de Girona, 3 d'octubre. Amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya. Més informació a gironacentre.org.
6: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José Ex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa Dona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta.

0: Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. El jouvellrestaurant.com.
1: Aquest octubre Palafrugell torna a sonar a jazz. Del 7 al 11 el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe. Amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 al 11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
2: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
3: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, descobreix com ha canviat Platja d'Aro durant els últims 25 anys a l'edifici de l'Ajuntament. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
4: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
5: Més econòmic del que et penses.
4: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
5: del nostre web,
4: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
5: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
4: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels a Platgenero i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant els últims 25 anys, a Cala Pruna. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jodofi, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
3: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre, vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui al carrer. Organitza Oxigen.
4: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat, consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
5: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans.

0: al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Estem oberts de dijous a diumenge. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
1: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra i sabem veure possibilitats allà on encara només hi ha un terreny, una casa per reformar o una primera idea. A les Voltes Real Estate t'ajudem a trobar l'espai i ens ocupem de convertir-lo en la casa que imagines. Projecte, construcció, reforma i interiorisme. Un sol equip, un únic interlocutor. Explica'ns com vols viure. A les Voltes ho fem realitat. Les Voltes Real Estate, de la primera idea fins al lliurament de les claus. Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
2: Dijous 8 d'octubre, a les 11 del matí, al Parc Hotel San Jorge. La Cambra de Comerç de Palamós presenta els diàlegs sobre empresa i futur al Baix Empordà, amb Josep Oliu, president del Banc Sabadell. Una banca propera al client, en l'era de la IA. Una trobada amb ponència, debat i networking. Inscriu-t'hi a la nostra pàgina web. No t'ho perdis. Cambra de Comerç de Palamós.
3: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
4: Hi ha pizzas i hi ha pizzas amb gust d'Empordà. A Pizzas l'Empordanet a la Bisbal les fem artesanalment amb massa cruixent i esponjosa, ingredients de qualitat i productes de proximitat. Tasta sabors com la botifarra de Perol, l'Empordanet amb anxova o la camperola amb pebrot escalivat. També en tenim sense gluten. Troba'ns a la botiga de la fàbrica, a les BP de Corçà i Vulpellac i en establiments de Girona i Barcelona. Pizzas l'Empordanet, l'Empordà fet pizza. Pizzaslempordanet.com.
5: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
6: I amb la ràdio, també.
5: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
6: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
5: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Búhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
1: Una passió de primera, un sentiment de primera i, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
2: Aquest diumenge a les 9 del vespre, Girona-Mallorca.
1: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivning. Dia de Partit, amb el suport d'Estrella Damm.
3: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis d'ETT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de... fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials...

0: 172 63 00 28. Distribució de gasolls Cursà, el teu gasoll de confiança.
1: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
2: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui al carrer. Organitza Oxigen.
3: Ei, tu!
4: Sí, tu!
3: El segon dissabte de cada mes tens una cita. Arriba a la trobada, a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada. Sopar, música.
4: Boi.
3: Reserva al 972 32 69 32 o a info@barcarola.com. Barcarola de S'Agaró. Ens veiem a la pista.
2: Aquest octubre Palafrugell torna a sonar a jazz. Del 7 al 11 el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe. Amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 al 11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
5: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital. 25 anys.
6: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
7: Amb Marc Clapés.
6: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
7: La primera llista.
8: Ràdio Capital.
9: La ràdio de l'Empordà.
10: Fa 25 anys que fem Empordà.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: sé fer pondre el meu sol, sé fer mal, soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig i roures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.
1: Jo

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Així Artur de la Fumiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 3.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys, a la seu de l'EMD de l'Estartit. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventi Surfa.
2: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornarà. Al jouvellrestaurant.com.
3: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
4: En 25 anys ja han canviat moltes coses. Han canviat pobles, han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vine al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José Ex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Surfa, Estrella Damm i el Club Nàutic de l'Estartit.
5: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa-te'n al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
6: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
7: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot-Estartit. i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografia única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies.

0: Consell Comarcal del Baix Empordà, el Club Nàutic Estartit i Moventis Surfa.
1: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
2: Més econòmic del que et penses.
1: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
2: del nostre web,
1: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
2: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
1: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys, 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital, 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 4.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
3: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre, vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui al carrer. Organitza Oxigen.
4: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornarà. Al jouvellrestaurant.com.
5: Manamana.
6: Maxil·la Estètic.
7: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
8: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
7: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
8: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
7: Confia en Maxil·la Estètic.
8: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
7: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
5: Manamana.
6: Maxil·la Estètic.
3: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat. Consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
9: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant els últims 25 anys, a Cala Pruna. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, supermercats Jodofi, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
10: Barcelona, cosa bona.
11: Barcelona té moltes maneres de viure's i Flaca la viu a ritme de

0: Més varietat, més estoc, millor preu.
1: Ei, tu! Sí, tu! El segon dissabte de cada mes tens una cita. Arriba a la trobada, a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada. Sopar, música. Boi. Reserva al 972 32 69 32 o a info@barcarola.com. Barcarola de S'Agaró. Ens veiem a la pista.
2: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
3: I amb la ràdio, també.
2: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escoltes Ràdio Capital.
3: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
2: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
4: No cal explicar-ho. Escolta-ho. Ràdio Capital.
5: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5. En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-lo amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
2: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
3: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant els últims 25 anys, a Cala Pruna, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, supermercats Jadofi, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
4: Dijous 8 d'octubre, a les 11 del matí, al Parc Hotel San Jorge, la Cambra de Comerç de Palamós presenta els diàlegs sobre empresa i futur al Baix Empordà, amb Josep Oliu, president del Banc Sabadell, una banca propera al client, en l'era de la IA. Una trobada amb ponència, debat i networking. Inscriu-t'hi a la nostra pàgina web. No t'ho perdis. Cambra de Comerç de Palamós.
5: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot @Estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
6: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la que més m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, però quan les escoltes saps que són especials. Divendres a les 10 de la nit us espero a Ràdio Capital.
7: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de cop en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per

0: euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat, consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
1: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
2: I amb la ràdio, també.
1: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
2: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
1: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
3: La millor varietat musical en una sola ràdio.
2: Ràdio Capital.
1: La

0: 25 anys.
1: Hola, família Capital.
2: Som la Laia i l'Eduard d'Un Mos Un Glob.
1: Moltíssimes felicitats per aquests 25 anys.
2: Que continueu cuinant històries delicioses
1: i servint-nos cada dia un bon glob de cultura i territori.
2: Brindem per molts anys més.
1: Salut, Un Mos Un Glob i amunt Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: ciutat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 6.
0: Primera llista amb Marc Clapés.
2: Hola, com anem? Nosaltres contents de saludar-vos una setmana més. Ara comença la primera llista, el repàs durant dues hores de les 40 cançons més importants de la setmana. Fa tot just una setmana vam deixar el número 1 a les mans de Noder i el tema Told to You, que repeteix lideratge des de fa un parell de setmanes. Veurem si hi haurà una tercera setmana en aquesta primera posició o no. Una llista que tindrà dues novetats a la categoria dels aspirants i també tres entrades. Avui entren tres noves cançons entre les 40 posicions. I avui també tenim una estrena, i és que l'espai que fem sempre per tancar hora del viatge en el temps i per recuperar un número 1 ens el presentarà a partir d'aquesta temporada en Pol Millet. S'incorpora a l'equip de la primera llista, un dels companys de primera fila, la web on publiquem la llista cada setmana, és el coordinador de primera fila, i des d'aquesta setmana doncs també s'incorpora a la primera llista. Per tant, ja saludarem el Pol abans de tancar aquesta primera hora. De moment, comencem el repàs amb les novetats que venen totes molt juntes a les posicions de sota. De fet, comencem amb Saxeni, amb la seva última cançó, Malalt de somnis, avui entra.
0: Aquesta cançó avui entra a la primera llista.

0: Feia unes quantes setmanes que el teníem a la categoria dels aspirants i finalment ha entrat Alex Warren. Emerald Eyes és la seva última producció i s'incorpora primera setmana des de la 39. A la 38, la tercera incorporació la tenim de la mà del debut musical dels By Hallies. És la seva primera cançó pròpia després de fer moltes versions en els seus concerts. Ara es presenten en societat amb això que es diu Ballo sense tu. Entra a la llista.
1: Número 38. Aquesta cançó avui entra a la primera llista.

Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Número 36.

0: Seguim a casa amb la Ludwig Band, que es van incorporar fa tots uns 7 dies amb aquesta que es diu Que Bonic, i evidentment la fem pujar a 3 llocs. Des de la 36 l'hem escoltat. De seguida a la 35, abans ens anem a la categoria dels aspirants. Porta moltes i moltes setmanes en aquesta categoria Still. La nova cançó de Karol G al costat de Bruno Mars. Una setmana més la fem esperar per entrar a la llista.
1: Aquesta cançó es

L'Alfred García, els fem sonar des de la 34. Vine a buscar, ens ha estat acompanyant tot l'estiu i ja va baixant a la llista. A la 33 també baixa Drop Dead, l'última cançó, o la primera que vam conèixer del nou treball d'estudi d'Olivia Rodrigo, no diem l'última, perquè d'aquí una estona en tenim una altra d'ella, que és molt més nova i que fa una gran pujada. D'augment, Drop Dead, dues avall.

Ariana Grande ha sonat des de la 32 Set I Made You Love Me, 18a setmana per aquesta cançó i en cau 3. A la 31, pujada d'un parell de llocs per Guillem Gisbert i això que es diu Entretén-me. Número 31.

El Far del Sud, versió remix a càrrec de Jordi Roca, Sopa de Cabra, perdent 3 posicions des de la 26 a la 29. A la 28, Stupid Song, l'èxit d'Olivia Rodrigo, que s'emporta una gran pujada, no és la més gran, però déu-n'hi-do, 9 amunt, passa de la 37 de la setmana passada fins la 28.

Els Catarres mantenen posició per 20a setmana a la primera llista, això es deia diumenge sense drama. De seguida la 26, abans ens anem a la categoria dels aspirants per escoltar Brou, una banda que la setmana passada et vam presentar en aquesta categoria i que encara continuen estant aquí presents amb ganes d'entrar amb això que es diu de colors.

Tame Impala és la més veterana de la primera llista, la col·laboració amb Jenny. Dràcula l'hem situat des de la 25, ha perdut dues, amb 41 setmanes a la primera llista. I atenció, perquè a la 24 hi tenim una pujada d'aquelles que fan història, però no prou història per ser la pujada més important. En suma, 12, déu-n'hi-do, la pujada de Sienna Spiro amb una cançó que va debutar la setmana passada des de la 36 i que se situa ja a la 24, aquest Great Expectation, el seu nou senzill que puja i puja i puja. In my head.

Quin està Nil Moliner? Amb qui estaràs? Bona pujada també de 9 posicions per aquesta cançó increïble, espectacular, i que la tenim situada des de la 23. A la 21 hi posarem The Bowser, Magnetic. En suma 3 a la primera llista abans els tiets sonen des de la 22 amb... Era això.

0: Vaja, anem a tancar ara, com sempre, recordant un número històric de la primera llista. Des d'aquesta mateixa setmana, l'encarregat d'aquesta secció és en Pol Millet. Hola, Pol Millet!
1: Què tal, Marc Clapés? Com estem?
0: Molt bé, molt content que t'incorporis en aquesta secció històrica de la primera llista. I per començar, ja que parlem d'història, quin any ens portes avui?
1: Doncs avui us porto l'any 2015, perquè jo encara el recordo molt bé i encara recordo millor aquesta cançó de Calvin Harris i Disciples que es diu How Deep Is Your Love.
0: Boníssima, boníssima. Doncs escolta, anem 11 anys enrere per recuperar aquesta cançó fantàstica. No sé si la vols presentar com si fossis un...
1: Com si em dediqués a això, no? Com si fos locutor de ràdio.
0: Com ho faries, això?
1: Com ho faria? Doncs aquesta és la que fa 11 anys van treure Calvin Harris i Disciples i es diu How Deep Is Your Love. Arriba.

0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
1: Manòmena.
2: Maxil·loestètic.
3: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
4: A Maxil·loestètic t'ho posem molt fàcil.
3: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
4: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
3: Confia en Maxil·loestètic.
4: Truca ara o entra al web de Maxil·loestètic i demana la teva visita.
3: Maxil·loestètic. Treballem pel teu somriure.
1: Manòmena.
2: Maxil·loestètic.
5: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José X, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella Damm i el Club Nàutic de l'Estartit.
6: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui al carrer. Organitza Oxigen. Aquest octubre, Palafrugell torna a sonar a jazz. Del 7 a l'11, el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe. Amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Bang. Festival de Jazz Costa Brava del 7 a l'11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
7: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
8: Ràdio Capital.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 7.
2: Escoltes la primera llista. Amb en Marc Clapés. Número

0: Doncs hem obert la segona hora de la llista amb Banda Neon, Búhos i Mondi Jai. El ventilador, mica en mica, va reculant a la primera llista una cançó que ens ha acompanyat tots els mesos estiuencs i que ha estat tot un èxit per aquesta colla. Obrim segona hora, que ens portarà a descobrir si Anoda repeteix el número 1 amb Talk to You o si hi ha canvis. També hem d'estrenar dues cançons a la categoria dels aspirants i escoltar, doncs, pujades importants. Encara hem d'escoltar, de fet, la pujada més important de la setmana. Abans d'anar a la 19, anem a l'estrena. Una de les dues estrenes que tenim en aquesta categoria ens la porta Aitana, després de Superestrella, que ens ha acompanyat aquest 2026 de manera intensa. Doncs arriba un nou senzill, Conexión Psíquica. És el seu nou senzill, el que està promocionant, el que està triomfant ja, la nova d'Aitana. Bé, nova, és del 2025 la cançó, però és aspirant, és novetat a la llista, que seguim explorant el seu quarto azul amb aquesta cançó.
1: Aquesta cançó aspira

Els Amics de les Arts, des de la 18, baixant a 4, amb aquesta que es deia Segurament t'estimo. A la 17, mantenim posició Dai Dai, Shakira, Bornoboy, 18 setmanes també per aquest gran èxit.

0: cançó que més puja.
1: Is on.

0: Doncs aquesta està la cançó més important que ha pujat aquesta setmana a la llista, Miley Cyrus, Best Persuade, el tema que dona títol al seu nou treball d'estudi, que, per cert, s'ha situat aquesta setmana número 1 de vendes a l'estat espanyol. Feia 10 anys que cap disc de la Miley s'hi situava el número 1, i això que les crítiques no han estat molt favorables pel disc de la Miley, però bé, sí, com sigui, el primer senzill en suma 14 de cop. Aquesta setmana ha passat de la 30 a la 16. De seguida a la 15, abans tornem a la categoria dels aspirants per posar Cinderland, una banda que els coneixem gràcies al Tututurú i moltes altres que han sonat a la llista i ara ho podríem fer-ho amb una altra, que es diu L'Última. Doncs mira, L'Última de Cinderland continua com aspirant. Mira, que rima i tot.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: Laura Lefty avui n'ha reculat 3 a la primera llista. S'ha situat a la 14. A la 13, bona pujada per Somber. Cada setmana el fem pujar més posicions amb aquesta que es diu My Body Isn't Ready. Fantàstica. Somber, dues amunt.
1: Número 13.

0: puja Jason Derulo, Melody, mi chico, pujada de dos llocs, s'aproxima al top 10, un top 10 que avui tindrem dues noves entrades perquè Joan Dausà i Mamadou se n'han sortit i també Dani Six i Skit han abandonat el top 10. Per tant, dues entrades que descobrirem d'aquí un moment, però abans tornem a la categoria dels aspirants per escoltar els U2, la banda irlandesa, la banda de Bono, The Edge, companyia, que publicaran nou treball al mes de novembre. Arriben ara amb un nou senzill que formarà part d'aquest treball que es dirà Carnaval de Luz. Disc amb molta inspiració llatina. De fet, una de les cançons està dedicada, inspirada en Rosalía, de Mirror Maker. I el primer senzill és aquesta cançó que, a més, té títol en castellà. Silencio, nova cançó dels U2, dels U2. Aspiren a la primera llista, el retorn dels irlandesos.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

Adele, hem estrenat el top 10 i amb aquesta bona pujada de 8 posicions s'ha incorporat entre les 10 primeres posicions aquest Ain't in Los Angeles, que la fa situar-se ja entre les 10 primeres posicions en tan sols 3 setmanes. A la 9, una cançó que es va estar aquest estiu liderant durant 3 setmanes consecutives. Parlem de La Graciosa, l'èxit de Quevedo i Elvis Crespo, Camperdugas.

0: Aquesta és l'altra cançó que aquesta setmana s'ha incorporat al Top 10. Parlem de Teddy Swims i Mr. Know It All, la seva última producció, que en suma 4 a la primera llista, i ja la tenim en aquesta plaça 8. A la 7 també puja una setmana més, 31 fam, i anem tirant.
1: Número 7. Explica'm les històries, les

Atenció, perquè les Katsai, després de moltes setmanes pujant i pujant, aquesta veuen aturada la seva progressió. Es mantenen a la número 7 amb Animal. I la que ja no puja, perquè ja va arribar al dalt de tot, és aquesta de Yugel, al costat d'Ultra NT. Moving to the Sun passa de la 3 a la 5. I'm moving to the sun.

Pujada per Tame Impala. La nova cançó que ens presenta a la primera llista és aquesta, que es diu Loser, però curiosament aquesta va arribar abans de l'altre senzill que tenen, Dràcula. Però mira, com coses de la vida, ha triomfat primer Dràcula i Loser ara està tenint una segona vida. Loser puja una, està a la 4. També puja una, Karol G, Jude Line i Rusovski. Baby Wow, amb 4 setmanes ja està a la 3. Número

Atenció, perquè avui tindrem un nou número 1 perquè Another perden el lideratge. Told to you, després de dues setmanes liderant la primera llista, cau, perd el líder. I avui tindrem un nou número 1 a la primera llista i una cançó que li ha costat lo seu. 18 setmanes ha trigat aquesta cançó a ser líder de la primera llista. És el debut d'aquesta formació que poca cosa sabíem d'ells. Temper City aconsegueixen el seu primer número 1 a la primera llista, evidentment perquè és la seva primera cançó. Per tant, escolta, èxit absolut per aquest Self-Aware, que després de moltes setmanes aquí pujant, una cançó que encara continua sent de les importants a tot el món, entre el top 10 del més escoltat a tot el món a través de Spotify, i continua sent un èxit a la primera llista. Self-Aware és el nou líder de la primera llista. D'aquí una setmana més èxits. Que vagi bé. Adéu, bona setmana.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8. Una passió de primera, un sentiment de primera i, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
2: Aquest diumenge a les 9 del vespre, Girona-Mallorca.
1: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivin. Dia de Partit, amb el suport de distribució de gasoils Cursà.
3: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A distribució de gasoils Cursà, només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu, t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
4: Ei, tu!
5: Sí, tu!
4: El segon dissabte de cada mes tens una cita. Arriba a la trobada, a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada. Sopar, música.
5: Boi.
4: Reserva al 972 32 69 32 o a info@barcarola.com. Barcarola de S'Agaró. Ens veiem a la pista.
6: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
7: Mana, mana. Maxil·la
8: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
9: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
8: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
9: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
8: Confia en Maxil·la Estètic.
9: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
8: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
7: Mana, mana.
5: Maxil·la Estètic.
10: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventi Surfa.
3: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A distribució de gasoils Cursà, només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu, t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
11: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
12: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana, una nova carta de pizzas i les Burger Pizza, productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats

0: el millor entreteniment i les millors ficcions sonores
1: perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta.
0: Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'Empordà.
0: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital. 25.

Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en Candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant els últims 25 anys, a Cala Pruna. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jodofi, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
2: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
0: Hi ha pizzas i hi ha pizzas amb gust d'Empordà. A Pizzas l'Empordanet a la Bisbal les fem artesanalment amb massa cruixent i esponjosa, ingredients de qualitat i productes de proximitat. Tasta sabors com la botifarra de Perol, l'Empordanet amb anxova o la camperola amb pebrot escalivat. També en tenim sense gluten. Troba'ns a la botiga de la fàbrica, a les BP de Corçà i Vulpellac i en establiments de Girona i Barcelona. Pizzas l'Empordanet. L'Empordà fet pizza. Pizzaslempordanet.com.
3: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui el carrer. Organitza Oxigen.
4: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats, t'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, descobreix com ha canviat Platja d'Aro durant els últims 25 anys a l'edifici de l'Ajuntament. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
3: Aquest octubre, Palafrugell torna a sonar a jazz. Del 7 a l'11, el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe, amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Bang. Festival de Jazz Costa Brava del 7 a l'11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
5: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
6: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
7: Bon vespre, us parla en Ràdio Capital i Taronja Ràdio, en emissió conjunta. La demarcació de Girona afronta les pròximes hores amb el nivell d'alerta màxim davant la previsió de pluges torrencials durant aquesta nit, la matinada i bona part del diumenge. Protecció Civil ha elevat el pla Inuncat a fase d'emergència i des de les 8 del vespre estan en vigor restriccions a la mobilitat i a les activitats en bona part de les comarques gironines. Concretament, les mesures afecten l'Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Selva i el Ripollès. Es mantindran en principi fins a les 2 del migdia de diumenge. D'aquesta franja s'han de restringir els desplaçaments que no siguin imprescindibles i queden suspeses les activitats esportives, culturals, de lleure i d'esbarjo, així com els mercats, les fires i les activitats a l'aire lliure. També s'han suspès les activitats en parcs, jardins, medi natural i zones inundables. Protecció Civil ha enviat un missatge és alert als telèfons mòbils de les comarques afectades. La principal preocupació se centra ara en la matinada i el matí de diumenge. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que les precipitacions es vagin desplaçant de sud cap al nord i acabin afectant de ple les comarques de Girona. Els xàfecs poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i en alguns punts els 90 litres en 3 hores. També hi ha avisos per acumulacions que poden superar els 200 litres per metre quadrat en 24 hores i localment aquestes quantitats podrien arribar a caure en només 6 hores. L'està 61. Les tempestes poden anar acompanyades de fenòmens de temps violent, amb ratxes molt fortes de vent, calamar-se i, de manera local, mànegues o tornados. El període més delicat a les comarques gironines s'espera especialment durant la matinada i el matí de diumenge, abans que les precipitacions vagin marxant cap al nord durant la tarda. Els ajuntaments també han començat a aplicar mesures preventives. A Girona s'han tancat accessos a les lleres dels rius i als punts baixos, s'han reforçat els treballs de neteja d'embornals i s'han suspès activitats a l'aire lliure. També estaran tancats diversos equipaments municipals. Caldes de Malavella ha suspès la Fira de l'Aigua, Riudellots de la Selva ha ajornat activitats de la Festa Major i Salt ha cancel·lat la Fira del Cistell. Protecció Civil demana sobretot no travessar rieres, torrents ni zones inundables, encara que aparentment portin poca aigua, i evitar qualsevol desplaçament que no sigui imprescindible. En cas d'emergència, cal trucar al 112. La situació continuarà evolucionant durant les pròximes hores, amb especial atenció a la matinada i al matí de diumenge a tota la demarcació de Girona. Des de Ràdio Capital de l'Empordà i Taronja Ràdio Girona, us en anirem informant.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Lu i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Lu, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 10.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys, a la seu de EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
2: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
3: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José X, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella Damm i el Club Nàutic de l'Estartit.
4: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepes Park. Més informació a tatobistro.com.
5: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat. Consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
6: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
7: Bona nit, us parlen Ràdio Capital i Taronja Ràdio en emissió conjunta. La demarcació de Girona afronta aquesta nit les hores més delicades del temporal, amb el pla Inuncat en fase d'emergència i les restriccions de mobilitat ja en vigor des de les 8 del vespre. Pel que fa a la pluja, que ja ha caigut, les dades disponibles indiquen que, de moment, l'episodi encara és molt irregular a les comarques gironines i que el gruix del temporal encara no ha arribat a bona part del territori. A Arbúcies, a la Selva, l'Observatori Meteorològic Municipal havia acumulat 12,5 litres per metre quadrat fins a les 6 de la tarda, comptant des de dimecres al vespre. La part més important ha caigut aquesta tarda. Entre les 4 i 5 minuts i les 5 i 5 de la tarda es van registrar 8,7 litres per metre quadrat en només una hora. A Empordà, en canvi, l'estació d'Emet de Castell d'Aro encara registrava 0 litres acumulats en les últimes 24 hores a les 12 del migdia. És una dada anterior a l'arribada dels ruixats de tarda i, per tant, no reflecteix el que pugui haver caigut posteriorment. A Girona ciutat, les dades disponibles del Meteocat tampoc mostraven precipitacions acumulades significatives en els registres consultats abans de l'arribada del front principal. Les estacions automàtiques del Meteocat actualitzen les dades cada 30 minuts, però a aquesta hora encara no disposem d'un recompte homogeni i complet de totes les estacions gironines que permeti donar una xifra global fiable. Per tant, la situació a hores d'ara continua sent sobretot de prevenció davant del que es preveu per aquesta nit, la matinada i el matí de diumenge. Protecció Civil manté l'Inuncat en fase d'emergència i restringeix els desplaçaments que no siguin imprescindibles a l'Alt Empordà, al Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Selva i el Ripollès. Les mesures estaran vigents en principi fins a les 2 del migdia de diumenge. També estan suspeses les activitats esportives, culturals, de lleure, mercats, fires i activitats al medi natural. El risc principal arriba ara. Meteocat manté avisos de perill màxim davant la possibilitat que durant les pròximes hores es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. En alguns sectors de les comarques gironines, especialment entre el Montseny, les Guilleries i la Garrotxa, les acumulacions totals fins diumenge al migdia poden superar els 200 litres per metre quadrat. Al Baix Empordà, el Meteocat situa el nivell de perill en 6 sobre 6 entre les 8 del matí i les 2 de la tarda de diumenge, amb possibilitat d'aiguats torrencials. A 60-63, a Girona ciutat, s'han tancat accessos a les lleres dels rius i punts baixos, s'han reforçat els treballs de neteja d'embornals i s'han suspès activitats i equipaments. Altres municipis, com Salt, Caldes de Malavella o Riudellots de la Selva, també han cancel·lat o ajornat activitats previstes. A les carreteres, el Servei Català de Trànsit no informa, de moment, detalls generalitzats atribuïbles al temporal a la demarcació. Aquesta tarda sí que hi ha hagut un accident mortal a la C-25, a Vilobí d'Onyà, que ha obligat a tallar temporalment la via en sentit Girona, però no hi ha cap dada oficial que el relacioni amb la pluja. Protecció Civil insisteix a evitar desplaçaments, no acostar-se a rius, rieres ni zones inundables i no travessar mai una carretera coberta d'aigua. El principal episodi de precipitacions a les comarques gironines encara ha d'arribar durant aquesta nit, la matinada i especialment el matí de diumenge. Des de Ràdio Capital de l'Empordà i Taronja Ràdio Girona us seguirem informant.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
8: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.

hores més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lladó des del segell musical Bank Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps i res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

0: Puja la xalada de Ràdio Capital. Les matinades de dissabte i de diumenge a la mitjanit torna la sessió més petarda de la Ràdio de l'Empordà. La xalana. La xalana. La xalana. Amb el nostre locutor més petardo. En Marc Clapés. Passa les nits amb la selecció que t'ha preparat en Marc i fes alguns bailoteos. Amb Capital de Fons. La xalana. La xalana. El programa més petardo de Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Evidentment.

Benvinguts a bord de la xalana de Ràdio Capital, la festa més petarda del Baix Empordà, amb el nostre timoner, en Marc Clapés.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: El programa més petardo de Capital. La Xalana, amb Marc Clavés.

No tinc paraules amb aquesta selecció musical. Això és la Xalana de Ràdio Capital. Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's a greased lightning?

0: El programa més petardo de Capital. La Xalana, amb Marc Clapés.
1: He perdut un galo al què i ara no m'atreveixo a fer-ho. M'han encertat de lo al mil i he de declarar el meu amor de gamberro.

0: Perú. M'han encertat de l'1 al 1000 i he de declarar el meu amor de gamberro.
1: Toca festa, toca bailoteos. Estàs escoltant La Xalana de Ràdio Capital amb el petardo número 1, en Marc.

0: Cielo Cartiti, Day, Day, Day, siempre para compañía. Presenta arriba la invitación para la consulta.
1: No tinc paraules amb aquesta selecció musical. Això és La Xalana.

0: ciutat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
2: Ets a bord de la Xalana, de Ràdio Capital, la festa més petarda del Baix Empordà amb el nostre timoner, en Marc Clapés.